Aquests són els nostres consells. Llibres banyats. Perquè no s'aferrin les fulles unes en les altres quan s'ha banyat un llibre, poseu-lo dins el forn calent amb la porta lleugerament oberta fins que s'eixugui.

coneguem les nostres dites i refranys. Per l'agost, ni vi ni most. Recomana privar-se de les coses que no són propis d'un temps.

0: Gracias al amor.
1: Venga, si del Rodero.
2: En Encarna, desde Serenal. Som de Joana Maria i estic intervinint igual i sense elles.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Shot més gustós. Quan cuineu shot, banyeu-lo amb un poc de llet. Ja veureu que blai gustós vos queda.

coneguem les nostres dites i refranys. Fill de pare ballador, tot el dia salta. Vol dir que els fills solen tenir gestos semblants en els dels pares.

0: ¡Ole!
1: Som la Maria de Son Rapinyo. Som la Francisca Bussà de Vilafranca. Som la Marga de Vivero.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

Aquests són els nostres consells. Rues a sa roba. Teniu una peça de roba que no aconseguiu eliminar sa rua amb sa planxa? Bé, idò, apliqueu aquest remei. Passeu un cubitó de gel per damunt sa rua i, a continuació, passeu sa planxa calenta per damunt. Si fos necessari, repetiu sa operació.

0: sóc una Lluïsa de Llorito.
1: Som de Vallbre de Maria de Salut.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Hola Manu, som en Llorenç Santa Maria. Com estàs tu, sa família i tota sa família d'oients de Ràdio Murta? Supos que tothom està bé i bé, ben aviat espero que mos puguem reunir i xerrar en persona per la ràdio. Una abraçada molt forta a tothom. Adeu.

Aquests són els nostres consells. Parquet brillant. Un remei casolà i eficaç és fregar-lo amb aigua i un poc de vinagre. Si trobeu taques, fregueu amb un pedaç humit i després amb un altre ajut.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui en vol dir, n'ha de sentir. Significa que els que es prenen molta llibertat de llengua i mal parlen dels altres solen ser també objecte de la murmuració.

0: comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Dijous bo a Inca, el mes de maig? No, és el Dijous Gros. Un altre dijous ben especial per venir a Inca. El dijous 7 de maig t'esperem al Mercat Tradicional. Faves solidàries, plats especials als restaurants i promocions als comerços durant tota la setmana. Vine a viure el Dijous Gros a Inca. Recorda, dijous 7 de maig, Dijous Gros.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllan 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllan 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
3: Aigua potable Martí Serra.
4: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
5: Servim per tot Mallorca.
4: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
6: Telèfono 971 44 31 44. 971-44-31-44.
3: Aigua potable Martí Serra!
7: Hola, soy Marta Sánchez. Un saludo muy grande para todos los oyentes de Radio Murta y en especial para ti, Manu. Espero que sigáis brillando todos. Un beso. Hasta siempre.

Coneguem les nostres dites i refranys. Tota fruita té el seu corc. Tothom té defectes.

0: Dijous bo a Inca el mes de maig? No, és el Dijous Gros. Un altre dijous ben especial per venir a Inca. El dijous 7 de maig t'esperem al Mercat Tradicional. Faves solidàries, plats especials als restaurants i promocions als comerços durant tota la setmana. Vine a viure el Dijous Gros a Inca. Recorda, dijous 7 de maig, Dijous Gros.
1: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
2: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: pau de Solla.
1: Jo soc la Francisca de Sant Ferriol.
2: Em van a Coloma de Son Oliva.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sempre Ràdio Murta, m'agrada molt pensar en tu. M'ho dic de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

aquesta vida, no sé quantitat d'amics que tens, tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Guess Babau, Martí Serra i Transports Maraneu.
2: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
3: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
4: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
5: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonetoil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Son Rosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonetoil, más servicios para tu día a día.
6: Som Madó Pareta. Ai, a la meva edat i m'he enamorada tota. Però és que viure d'aquesta manera és un no viure. Vivir així... vivir així és morir... Així era. Ai, Manu, posa'm vivir així és morir d'amor d'en Camilo Sesto. Vivir així és morir d'amor. Ràdio Murta, la ràdio dels mallorquins, menorquins, dels vicents i formenterans.

0: Quédate en Punta Cana sin perderte nada. Vuelo directo desde Madrid con World to Fly. 9 días en todo incluido desde 1.195 euros. Reserva ahora en tu agencia de viajes Azul Marino en 937-3610 o en azulmarino.com. Azul Marino, New Travel.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest by Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Hola, Ràdio Murta, som a Codoma de Sant Oliva, Manu. Per qualsevol de matí, perquè potser ja... Estem un poc atombant. El dia de la madre vull dedicar una cançó per totes les mares del món. Tu sabràs qui la canta i de ser més guapes. Per totes les mares que encara tenen i les que no tenim, allà on estiguin, que m'ho recordat molt d'elles. Un beso molt fort, Ràdio Murta. Per totes les mares.

Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brases enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.

0: Et sentit parlar de la trobada de gent gran a Lluc? És una jornada molt especial per compartir, retrobar-nos i passar un bon dia. Dia de 7 de maig de 2026 al Santuari de Lluc. Si hi vols participar, ho has de demanar al teu club o associació de gent gran. No ho deixis passar, t'esperam a Lluc. Grup Way, fent camí.
1: Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que revioles sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApps 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Boníssim! Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
2: Hola, bon dia, Manu. Bon dia, Vicente, la ràdio Murta. Escolta, mira, Manu, m'agradaria escoltar Bye Bye, mi piculíssima dama, i després T'estimo i t'estimaré, un pare de fa, amb pares que se diu. I, bueno, bona edat. Però, entonces, la dedicaria... Me la pases quan puguis, tu vas a tirar, me la pases. Entonces, m'agradaria que me la passessis per dedicar-la a en Tomeu Barceló, a en Tomàs Navarro, la meva cosina, la meva germana, la Maria de Petra, la Maria Magdalena de Santanyí, la Carmen de Sonserra, un besito, la Nati Sona Libre, la Francisca de Menorca. Després, el meu fill, també, el meu fill que no t'ho he dit mai, el meu fill i les meves netes. I entonces, i nada, i també en el Canal 4, que me poses de matí ben prest, avui t'he vist, avui no, a tu no, t'he vist en això, Francisco, sí, l'he vist. Poso no sé què, música, no sé què, i ho he vist, a les 5 i mitja de matí. I això t'ho he vist tu. I després, això, i nada, i a Ràdio Murta, això, la Ràdio Murta, ara tenen el 4, i bueno, i tot Ràdio Murta, i fins una altra, moltes gràcies, un besito per mi també, un besito, adiós, nano, moltes gràcies, adiós.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maries de Noguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Gaspar Bau, Martí Serra i Transports Maraneu.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maries de Noguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Qui es fa bou, Martí Serra i Transports Maraneu.
2: Dijous bo a Inca, el mes de maig? No, és el Dijous Gros. Un altre dijous ben especial per venir a Inca. El dijous 7 de maig t'esperem al Mercat Tradicional. Faves solidàries, plats especials als restaurants i promocions als comerços durant tota la setmana. Vine a viure el Dijous Gros a Inca. Recorda, dijous 7 de maig, Dijous Gros.
3: Bon dia, Manu. Sóc la Joana de la Colònia de Sant Pere. I te volia demanar dues cançons. El Niño de Espireo, per Denis Russo, i Angelito Negro, de Machín. Totes dues m'encanten. Després n'hi ha una altra, però no sé el títol d'aquesta altra cançó. És aquella que diu que moro... Luchava, no s'entenien els cristians. Tu sabràs quina cançó te dic. M'és igual quan la me posis, perquè jo, quan m'aixec, el primer que faig és posar la Ràdio Murta. I jo tinc el Puig, a davant que nostra, que li diuen el Puig de la Murta, precisament. Així que, enhorabona pel programa que mos fas, i endavant, les atxes. Un saludo a tots els que escolten Ràdio Murta. I un abraç molt fort per tu. Vale? Gràcies.

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971 28 46 98 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
1: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Hola, soy María Crespo de Palma. Soy una gran fan de Radio Murcia. Me encantaría que me pusierais el pupurrí de los Jabaloya. Vale, muchas gracias. Besitos, muchas gracias.

0: Hey, t'esperam a IKEA com sempre amb molta inspiració i tot el que necessites per sentir-te a casa. Ens veiem aviat a la teva tenda o punt IKEA. Visita'ns també a islas.ikea.es i a SAP IKEA Inspire.
1: Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Qui es fa bou, Martí Serra i Transports Maraneu.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Objectes de bronzo. Si han perdut la lluentor, tan sols les heu de fregar amb un pedaç banyat en suc de llimona. Quedareu molt sorpresa dels resultats.

Coneguem les nostres dites i refranys. Cadascú cerca feina del seu ofici. Vol dir que tothom procura guanyar-se la vida, sia com sia.

Aquests són els nostres consells. Pelar faves. Si vos agrada comprar les faves senceres i després pelar-les per fer un bon cuinat, apunteu-vos aquest consell perquè la feina sigui més lleugera. Introduïu les faves amb aigua bollint i salada. Les deixeu un minut, les coleu i deixeu que se refredin, lo just per poder començar a pelar. Veureu que s'obrin molt més fàcilment.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonetoil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonetoil, más servicios para tu día a día.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
4: Coneguem les nostres dites i refranys. La fornera xerrava i el pa es cremava. Se diu per recordar que la distracció i la pèrdua de temps pot ocasionar perjudicis.

0: campana que trobo incinerada. Les companyeres de feina d'un font de Bunyola.
1: Amb la Joana de Campos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
3: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: un italiano sincero.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. Dolç a la boca, amarg en el cor. Vol dir que les coses molt dolces són indigestes.

0: Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Podron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Que es fa bou, Martí Serra i Transports Maraneu.
2: Aigua potable, Martí Serra.
3: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
4: Servim per tot Mallorca.
3: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
5: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
2: Aigua potable, Martí Serra.
6: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

0: ja me lo sento bien.
1: Som un jove de Saua, feliç.
0: Sant Maria de Ses Torres.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola, Manu. Hola, estimats oients de Ràdio Murta. Som en Llorenç Santa Maria. Vos envio una forta abraçada a tothom. Escoltau Ràdio Murta, que posa bona música. Salut per tots.

0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Francisco. Quiero mandaros desde aquí un abrazo y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio Murta. Hasta siempre y espero y os deseo lo mejor. Muchísima salud. Gracias y un beso.
1: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbet Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
2: I de Llucmajor a Ràdio Murta. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerrem?
3: Amb en Miquel d'Esportitxal.
2: Què ens escolta, Miquel?
3: Pues mira, un mano a mano entre The Whispers i London Beat. I el varen titular un mashup, The Beat About You.
2: Sí, i aquí ho diquem.
3: Pues mira, com sempre, per tots vosaltres, a tothom que m'escolta, na Maria de Petra, na Nati de Sant Oliva, na Ina de les Columnes, i Can Banalo d'en Peter Manjacú.
2: Una passada, és un tio amb un carisma. Té un carisma.
3: A tope de pla.
2: Sí, no, però té un carisma fantàstic, m'encanta.
3: Sí. Allà me va deixar tan canta en George Benson, que amb això que va explorar tot, que amb en Bob Sinclair...
2: Exacte, com la teva música natal, és una cosa de locos. Sí. És molt polivalent.
3: Me va sorprendre molt.
2: Sí.
3: Però, punyetero, que tenen que dir punyetero,
2: sí.
3: D'on treus les cançons? Perquè ni siquiera està a Spotify tot el que va explorar.
2: Però escolta, jo som el tio Manu.
3: Ah.
2: M'entens?
3: Ja, amb això ho has dit tot. Ten contactes, tu.
2: Ah, oïda, movent dels fils.
3: Tu ets un peixat gran.
2: Això me diuen per Menorca.
3: Bueno, moltes gràcies per tot, gràcies.
2: Gràcies, adéu, bones tardes. Au, idò, me'n vaig a Sant Jordi.
1: Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mesclat de sainz i queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mes a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto Plaza Sant Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
1: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
2: Atención, el próximo 23 de mayo llegan las noches de sevillanas en Clubs Torres de Escoiden Rabassa. Y vienen con una protagonista muy especial, la profesora de sevillanas Marianne Acedo, que pondrá todo el arte y el ritmo a la noche. Disfruta de una cena con pamboli y postre, rebujitos cuenta de la casa y un sorteo durante la velada. Estamos en calle Francesc Frontera 19. Reserva ya en el 629-31-25-64. El 23 de mayo, música, baile y puro ambiente andaluz en Clubs Torres de Escoiden Rabassa.
3: T'ha quedat clar? Venga faralaes i venga alegria. Què és el que mos fa falta? En el club d'Escoll d'en Rebassa
4: Ses Torres. Anem a veure amb aquí xerram ara. Bones tardes.
5: Bones tardes.
4: Amb aquí xerram.
5: Anem a fer-li president de Ses Torres.
4: Què vol dir? De Ses Torres, Ses Torres d'Ariany, el bufet.
5: No, oh, president gran d'Escoll d'en Rebassa.
4: Ja sap que ja m'encanta fer-te la broma. Com estàs, Felip, president?
5: Bé.
4: Anau de sevillanes.
5: Sí, a Sevillana, dia 23, volem fer aquí, com que fos la feria d'abril.
4: Clar que sí.
5: I
4: és curiós, Felip, jo sempre m'he demanat, la feria d'abril i se fa per maig, eh?
5: Exactament. Això és el que jo no...
4: Però no és d'ara, eh? No és d'ara.
5: És el que no he arribat a comprendre, però és igual, bueno. La gent d'abril.
4: Sí.
5: Bé, no, nosaltres a la tercera edat podrem de mayo.
4: De mayo, molt bé. La feria de mayo. I hasta mayo no te quites el sallo, no és així?
5: Exactament. No, no te quites el sallo.
4: Bueno, home, president, conta'm, què hem d'escoltar, el primer de tot?
5: Mira, el primer de tot és la canción del jubilado.
4: Ah, molt bé. I a qui la dedica?
5: A tots jubilats. I tot això del meu club i tothom.
4: Molt bé.
5: I principalment la mare i tots els que mos coneixem.
4: A part, m'ha dit avui de matí, avui he vist en Xisco Bausant, el president de Grocuell, que heu fet bones milles, que ja vos coneixíeu, perquè sí. com que ja sou un poc granats, vos coneixíeu de fa temps, no és així, i hi ha molt bon rotllo, eh?
5: Exacte. I, clar, com que tot això... ell no m'havia dit res mai i vaig ser jo que vaig demanar a veure com se fa, perquè jo us vaig sentir l'anunci a Ràdio Murta i dic,
4: sí.
5: Que és això, que jo no sabia tot.
4: Que jo no m'han informat.
5: No, exacte, i ara estic informat i tot això, i tinc una informació de tot el que se fa tot l'any, i poden col·laborar entre tots.
4: Clar que sí. Escolta, en Xisco sempre diu, una mà renta l'altra i en les dues se fan

0: Exactament. Jo el que vull procurar és poder fer un autocar que venguin aquí a Cercaldós i pujant per amunt.
1: Dia de Sant de Maig és això, sí.
0: I a fer poble.
1: A fer poble, se trata d'això.
0: Exactament.
1: I del Felip, ara mateix te pots ser cançó, t'envio una ferrada ben forta, president d'Escut d'Escoll d'en Rebasses les Torres, i per tots els teus socis i amics que mos estan escoltant, d'acord?
0: Molt bé, moltes gràcies, Manu, i vinga, ànimos i endavant.
1: Au, idò, endavant les atxes.
0: I me sap greu no poder venir a ser encontrada de Ràdio Multa, perquè tu saps que els dissabtes jo...
1: Has de fer feina.
0: Exacte.
1: Has de ser per negoci, m'entens?
0: Faig més feina ara que quan te fa...
1: que quan no eres jubilat.
0: Exacte.
1: Ja ho sé, ja. Una ferrada, Felip.
0: Vale, ja m'ho veurem.
1: Adéu, adéu, estimat, adéu.
2: Atención, el próximo 23 de mayo llegan las noches de sevillanas en Club Ses Torres de Escoy d'en Rabassà. Y vienen con una protagonista muy especial, la profesora de sevillanas, Marianne Acedo, que pondrá todo el arte y el ritmo a la noche. Disfruta de una cena con pamboli y postre, rebujitos cuenta de la casa y un sorteo durante la velada. Estamos en calle Francesc Frontera 19. Reserva ya en el 629-31-25-64. El 23 de mayo, música, baile y puro ambiente andaluz en Club Ses Torres de Escoy d'en Rabassà.

0: Vaquero, Western Park es tu parque acuático ambientado en el lejano oeste, en el que la diversión siempre está cargada. Más de 20 atracciones, navega el río salvaje, disfruta en el Gran Cañón, y si te atreves, la bestia te espera a más de 30 metros de altura. Diversión para toda la familia. Compra tu entrada en westernpark.com y ven a sentirte como un auténtico vaquero.
1: El Western Park està obert, com està obert Marineland tot l'any, i està obert ja Aqualand. Sí, sí, sí, sí. I quins tobogans que han posat a Aqualand, eh? Jo m'hi penso tirar. Jo és que m'agrada tirar-me per tot, tots els tobogans. M'encanten, m'encanten. Molt bé, el Western Park està fantàstic i Aqualand jo crec que està millor que mai. Anem amb una altra cridada. Bones tardes, hola.
2: Bones tardes.
3: Amb qui xerram?
2: Són de Neus de Sopobla.
3: Què hem d'escoltar, Neus?
2: Índia Martínez, 90 minutos.
3: A qui ho dediquem?
2: Bueno, per tots vosaltres, per tots els meus famílies, la Maria de Palma, la Natalia Son Oliva, el senyor Tomàs Navarro, la senyora Francisca de Menorca i per tot el que li agradi.
3: Molt bé. I doncs gràcies per telefonar. Adéu, bones tardes. Adéu.
1: Mos comentaven els amics, en Pep Company de Bona Gent, que Camp Picafort t'espera. Dies 15, 16 i 17 de maig, amb tot inclòs un hotel fantàstic de 4 estrelles. Informació i reserves en el 641-756-289. Camp Picafort amb Bona Gent.
4: Atención, Mallorca. El 8 de mayo llega la noche de Pamboli en Bona Gent. Disfruta de una noche mallorquina inolvidable, con concierto en directo de Nino Forín de 8 a 11 y media de la noche, y por solo 14 euros. Reserva ya tu mesa en el 641-75-62-89. Estamos en calle del Ferro 12, Palma. Así que ya lo sabes, viernes 8 de mayo en Bona Gent.

0: Has sentit parlar de la trobada de gent gran a Lluc? És una jornada molt especial per compartir, retrobar-nos i passar un bon dia. Dia de 7 de maig de 2026 al Santuari de Lluc. Si hi vols participar, ho has de demanar al teu club o associació de gent gran. No ho deixis passar, t'esperam a Lluc. Grup Way, fent camí.
1: Les coses d'esguell amb el grup Güell cada divendres a les 5 i mitja a Ràdio Murta. Anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
2: Bones tardes, Manu.
1: Amb qui xerram?
2: Anna Maria de Palma.
1: Què hem d'escoltar, Maria?
2: Samor, pues, de Mare cap a Covid.
1: Exacte, aquesta mà, va enviar el Tous. I a qui ho dediquem?
2: Pues mira, a tu, pues, ahir va ser un programa preciós, que tot el dia vaig estar a Ràdio Murta, com sempre. En el
1: que bé.
2: Però ahir era a dormir tot.
1: Que bé.
2: Bueno, també us dediquem en els bombers.
1: En els bombers.
2: Que fan obra molt bona i sobretot en aquests que han deixat la seva vida per tots.
1: Molt bé.
2: Bueno, en la Mare Margarida de Campanat, en la Neu de la Pobla, en la Nati de Sant Oliva, i a tu ja t'ho dic, a tu en especial i en aquesta altra que fan moltes coses bones, eh?
1: Molt bé, i de què
2: ja
1: t'ho dic?
2: I tu ja saps per què ho dic.
1: Està clar, està clar.
2: Bueno, gràcies, Deia.
1: Gràcies, adéu, bones tardes.
2: Adéu, bones tardes.
1: Adéu. Demà m'he de veure amb en Josep Palacios.
3: Ahora es el momento tanto de compra como de venta del oro, otra vez en récord histórico. Y en Compro Oro de Plaza Progreso actualizamos el precio cada 60 segundos. Síganos en comprooroplazaprogreso.es.
4: Hola, jo som una Marga Pocoví.
5: Hola, jo som en Biel Tous.
4: Bueno, i enviam una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
5: de Manu Blanco.
4: De Ràdio Murta.
5: Això mateix. Besitos. Ciao.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Biel Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.
2: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
3: Així és el Rei de la Plata, en Enric. Sí, sí, sí. Saps qui ha fet els anys, entre d'altres? Jo ara vos conto perquè estan preparant una selecció musical preciosa, però preciosa, molt variada. Hi ha un artista que va ser conegut gràcies a una banda sonora, però ell als Estats Units ja era molt conegut i... tant com a artista com per empresari. Per cert, que avui és el dia de Star Wars. La elecció del dia se deve a la similitud fonètica en l'idioma anglès entre l'emblemàtica expressió Jedi, May the Force be with you, que la fuerza te acompañe, con May the Fourth be with you, que el 4 de mayo te acompañe. Avui és el dia mundial Star Wars. Pues friquis, jo som un d'ells. No som els que més, però som un d'ells. A part dels dies bombero, un amic meu, avui faig anys, sí, en Jorge Lorenzo, en Giorgio, en Fitzet, en fa 39, sí. Saps quin ha fet de coses en los jove que és? En Giorgio, li dic Giorgio, com son pare, en Jorge. Nació el 4 de mayo del 87, en Palma de Mallorca. Sí, Jorge Lorenzo, campionísimo. Per cert, un germà d'en Michael Jackson, fa anys, el germà major de Jackson 5, que va néixer en el 51. Així és, en Esco Jackie Jackson. Exacte. Quantes coses? Espera, que t'encontraré alguna més que m'han anat passant, com jo vos comentava. Estic molt content que vos agradàs aquell especial del Dia de la Madre. Avui també escoltarem qualcuna d'en James Brown, que faria 93 anys avui. 93 anys en James Brown. Després, tal dia com avui, del 97, va morir en Narciso Yepes. D'acord? Què més? Però estic cercant aquesta on és informació d'en Ray Parker, que m'encanta en Ray Parker. Sí, i diràs, qui és en Ray Parker? Pues quan t'escoltis només al principi ja t'encantarà, perquè en Ray Parker Jr. és l'autor de la banda sonora de... Aquí el tenim. De la pel·lícula Ghostbusters. I què és Ghostbusters? Pues cazafantasmes. I és que tal dia com avui del 54, així que en fa 72, en Detroit, Michigan, Estados Unidos, nació Ray Erskine Parker Jr. És un compositor i músico estadounidense de R&B. En un principio fue aprendiz del cantante Barry White e incluso apareció brevemente tocando su guitarra en una película filmada en 1974, Uptown Saturday Night. I després és l'autor d'aquesta cançó que és que m'encanta. Me torna a sa meva... joventut, no, antes de ser joventut, perquè, mare meva, aquí era un ninot, jo. En Los Cazafantasmas, Ray Parker Jr.

0: Trey Parker Jr. en fase 34. Una i més, el gran romàntic Massimo Ranieri. És de Roses Rojas i d'altres que escoltarem a continuació. I ja saps que jo t'espero dia 20 de juny a la gran trobada de Ràdio Murtavín i Comprat. Encara no has anat a comprar els teus tiquets. I a què esperes? Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Qui es fa bou, Martí Serra i Transports Maraneu. Si te quemas, llama. Hoy es el Día Mundial del Bombero. I resulta que, en versió divertida, amb un toc un poc coent, vaig fer aquesta cançó de El Bombero.
2: Salgan de la casa que llegaron los bomberos, pero...
0: Així és per tots els bombers. Avui és el vostre dia. Me varen deixar tot...

Quina passada! En Juan P. i d'altres amics meus. Això en tanga, Tim. Si te quemes, llama. Si te quemes, llama.

bombero. Bueno, ara que ve l'estiu, aquí estic en sol, ara em fiquem allà en un parell de bolos, eh? Ja ho crec. A tota la gent que mos ha telefonat, moltíssimes gràcies. A tantíssima, tantíssima gent que mos escolta. Encara més. De les marques comercials, empreses, negocis, comerços, botigues. Botigues, sí, sí, sí, per les botiguetes també. A tots, gràcies. Ei, me estoy quemando. Si te quemas, llama.

Anímate, sonríe un poquito y disfruta de la mejor música. Grande show, ahora tendremos a Máquina Sexual, el Sex Machine, James Brown, el recordam. A Massimo Ranieri, 75. Entre d'altres, gràcies per les felicitacions. Enhorabona per Dia de la Mare que van tenir aquí a Ràdio Murta. Aquest mes de maig que començam. Vinga, ánimo. I el toro. Una ferrada d'un servidor. Som el teu amic, Manu Blanco. Ma!

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina del Con Viajes. Hipòdrom Son Pardo, restaurants Les Torres i Vinicomprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Que es fa bou, Martí Serra i Transports Maraneu.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com fric mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres y Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren Pimem, Kairos, Colònia, Grup Güell, Nou Espectacle, Gaspar Bau, Martí Serra i Transports Maraneu. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
2: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Bolsos de paia. Per fer l'ornes o allisar-los, poseu-los damunt una superfície llisa, aguantant els cantons en gues de cap blanc. Després, els banyeu amb una esponja amb aigua salada i un raig d'amoniac. Deixeu-los aixugar a sombra. Veureu com queden perfectes.

0: una cati de lluvia.
1: I l'arbre de cantico fa com un bernet.
0: Som la Maria Lluïda d'aquests concos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio Murta, ràdio.

I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Ni rastre de grasa. Quan tingueu taques de grasa a les rajoles de la cuina, fregueu-les amb un pedaç banyat amb alcohol de cremar. Les eliminareu totes.

coneguem les nostres dites i refranys. Bona casa, bona brasa. Vol dir que a les cases riques hi ha abundància i de tot.

0: Te llama Aníbal, de acá de Palma.
1: Som nanita de Coll d'en Rabassa.
2: Som n'Antònia de Lloreta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...